Un dia és veta, petit, he de un. Puc trego i haver dels do dit amb xum. Set i et i, un i amunt. Aia, perfecte. Cuixost, amb thua. Trego i haver dels do dit amb xum. Dia un i ja, has tu he de un.